0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
3: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
2: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
3: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
5: Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés.
6: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
5: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
5: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos.
0: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
9: y hasta de escuchar la radio.
0: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
10: Y estos días proliferan los
11: estudios. Buenos días, soy Carlos Francino.
0: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
12: Con la colaboración de Línea Directa. El valor de ser directo.
13: La SER. El sonido de la vida.
14: ¿Ya has pensado que te vas a poner, Pepe, para mañana?
15: Mañana tengo dudas. Yo creo que apostaré por el negro. Me dice todo el mundo que el negro me va bien.
14: ¿El negro?
15: ¿El negro a la cana? Le va perfecto.
14: Cualquier cosita que tú te pongas.
15: Sí, yo la verdad que voy bien.
14: Terminan 6 horas de programa. 6 razones por las que esto ha merecido la pena.
15: Bueno, pues merece la pena también lo que no se debe normalizar. Hoy los oyentes de Hoy por Hoy se han despertado a las 6 con el sonido de un linchamiento.
16: ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!
15: Bueno, pues unos manifestantes en Ceuta apedreaban ayer y golpeaban un coche en el que creían que iban miembros de Neu Goriak, pero los que iban dentro eran una abogada, un activista y la diputada ceutí Julia Ferreras, con la que hablabas esta mañana.
17: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Pero es que da igual quién estuviese en ese coche. Que no podemos ir a destrozar el coche ni a linchar a nadie. Los inmigrantes se irán. Cada uno donde se tenga que ir, conforme a la ley. Pero aquí nos quedaremos los ceutíes. Y al final, esto es una ciudad muy pequeña, en la que todos al final nos conocemos de una manera o de otra.
15: Bueno, la segunda razón nos lleva de nuevo a Ceuta. Nos visitaba hoy en El Pulso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y dejó claro qué pasará con los menores que entraron en Ceuta.
18: Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España.
14: ¿Y se van a quedar?
18: Y se van a quedar. Claro. Porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal.
15: Protección universal. Tercera razón por la que este programa mereció la pena. En El Pulso hablábamos de las presiones que está sufriendo por el gobierno de la Comunidad de Madrid el cirujano Luis Alberto Marto, que denunció la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Y esto nos llevó a recordar con José Precedo lo que ocurrió hace 20 años con el doctor Montes, que también plantó cara a la Comunidad de Madrid. Lo recordaba con mucho dolor su compañero Miguel Ángel López Varas.
19: Los que habíamos apoyado a Montes, quitándome a mí, a todos los echaron.
14: 20 años después, ¿valió la pena haberse puesto en la pancarta al lado de Montes?
19: Sí, sí, sí. A mí sí, porque claramente Luis ya no puede venir. Entonces alguien tiene que defender lo que defendía Luis Montes y el trabajo que hicimos.
14: Ha sido durísimo.
15: Muy dura este momento. Y la cuarta razón ha sido tu conversación hace una hora con Aurora Herrero. Hace 2 años le diagnosticaron Alzheimer.
14: ¿Los síntomas los empezó a notar usted? ¿Se los notaron sus familiares? ¿Cómo fue?
20: Yo. Empecé yo. Se me olvidaban cosas. Yo que he tenido una memoria estupenda. Y se me olvidaban cosas.
14: ¿Eran cosas cotidianas las que se le olvidaban o eran cosas del pasado?
20: No, lo grave es que se te olvide lo cotidiano, claro. Del
15: ¿Con qué naturalidad nos contaba Aurora su proceso? La quinta razón es la democracia. Granja de la Costera, un pueblo de Valencia de 300 habitantes, vota hoy para recuperar el sonido por la noche de las campanas que dan la hora y que dejaron de hacerlo por la denuncia de un vecino. Su alcalde es José Miguel Marín.
1: No, pero que esto a las 3 de la mañana, alcalde, esto, como uno tenga el sueño un poquito ligero, esto le mata a uno, ¿o no?
9: La gente del pueblo que está acostumbrada a toda la vida, sinceramente las echan de menos, porque dicen que se encuentran un vacío. Ellos antes, pues claro, a lo mejor se despertaban a las 4 y en todo momento sabían qué hora era sin mirar a los ojos. Claro, ahora se encuentran un vacío.
15: Un vacío, ese vacío de que la campana se despierte cada hora. Bueno, y la sexta razón la encontramos muy cerca del pueblo de las campanas. No sé si afectados por ellas nos entró el primer oyente de la mañana así.
21: Hola, buen día. Soy Pep, de Alchimesí, Valencia. Hoy me he despertado, la cuesta de enero no, la de septiembre. Me apunté al gimnasio y estoy hecho polvo. Así todas las mañanas.
1: Es que los lunes.
15: Los lunes son muy malos para todos.
1: Y mañana martes, y mañana un día muy especial para este equipo, para este programa, para esta cadena y para la radio en España. Mañana se cumplen 40 años de Hoy por Hoy y lo vamos a celebrar todos juntos en el Teatro Gran Vía de Madrid. Les esperamos mañana. Sean felices. Adiós.
22: Hoy por Hoy. Con Aymar Pretos.
23: A la cadena SER. Hoy por Hoy Menorca. Lluís Soler.
24: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dilluns 21 de setembre de 2026. Arrenquem una setmana en la que hem deixat enrere el que ha estat la celebració de la Fira Rels, un clar exponent del que és l'aposta per al nostre producte. Un missatge que és molt clar. I xerrant de coses nostres, també molt nostre, són el comerç local, el que cal recolzament. I com? Doncs anant als comerços. Avui comença una campanya de bons feta i impulsada per el Consell Insular de Menorca a través de la Cambra de Comerç de Menorca, que ens anima o ens empeny un poc que aprofitem uns avantatges especials aquests dies, gràcies a aquests bons, per comprar aquí el nostre comerç. És genial tot el que és el missatge, el recolzament i l'ajuda. Tal vegada l'ideal, com diria algú, és que no haguessin deixat res de la necessitat de que hi hagi ajuda, sinó que ja funcionés per si tot sol. Però bueno, entre el que tenim i les aspiracions, tot bona campanya o idea que doni recolzament allà on fa falta, i fa falta, és sens dubte benvinguda. Més encara, si beneficia els propis consumidors. Això ja m'estic avançant una mica el que ha de ser, certament, el sumari. Si voleu, ho repassem de seguida.
25: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
24: Molt bé, jo us dic que del que hem pensat que podríem ser avui i després veurem si tenim temps per tot, perquè és dilluns, tenim tertúlia, això ens ocupa un poc més de temps. La tertúlia ja pinta bastant interessant. Valorarem, analitzarem un poc per damunt el que ha estat l'estudi de l'economista Pere Pons Ester entorn a què podria o com podria ser el futur de Menorca. Ho farem entre els nostres habituals contertulis. Avui també tenim espai de Coach Lacer amb Bernat Fortuny i Carola Lamberti, i tindrem Alessandro Tione, cirurgia de cirurgia estètica, amb qui xerrem de temes que ens afecten a la nostra salut i que són de gran interès, sobretot quan sentim com el món de la medicina ens pot ajudar. I, a més, tenim la voluntat de poder fer això, valoració de com ha estat la Fira Rels, reirem del Menorca Dog Fest, reirem de llibres a la nostra pàgina literària, ens hi aproparem en el que és la programació de tardor, que ja està ben bé i a punt de començar, a Hauser & Wirth, i reirem d'aquests bons de consum. Hi ha alguns noms propis que estaran amb nosaltres: Lluís Sintes, en Jaume Comila, Sandra Lozano, coneixerem un nou equip de vòlei femení que té molta empenta. Creus que ens donarà temps avui per tractar-ho tot? Jo crec que no. Però, això sí, ho intentarem. Ara volem saber i conèixer quina és la previsió del temps que tenim per al dia d'avui. Una informació que ens avança Noelia García. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui dilluns, a la illa de Menorca, comença una setmana que serà bastant càlida amb temps estable. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 29 graus a Maó i també a Ciutadella. Bufa vent moderat de tramuntana. Demà dimarts, temperatures lleugerament més altes, 29 graus a Maó i 28 a Ciutadella. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. La temperatura mínima serà de 23 graus a la capital. Continuarà bufant el vent moderat de tramuntana, però anirà perdent intensitat al final del dia. És una informació d'AEMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
6: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
7: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
26: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
24: I ara el que volem és posar-nos en contacte amb la responsable de comunicació del Menorca DocFest. Arriba una nova edició i ja suma una més dins del que és la seva continuïtat i consolidant-se, sens dubte, com un dels referents clars a nivell de cultura audiovisual de la nostra illa. Anaïs Fener, bon dia.
27: Bon dia.
24: Des del 24 de setembre i fins al 18 d'octubre teniu un programa de non-stop, de moltes diferents activitats. Com podríem intentar sintetitzar la idea del que és aquesta edició del festival?
27: Sí, mira, aquest festival s'articula en tres caps de setmanes. El primer cap de setmana seria com més fotografia, que tenim exposicions, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals, conferències. Després hi ha un segon cap de setmana, que seria aquest Premi Ullastre, que és la vuitena edició del festival, i hi ha diferents curtmetratges que es presenten en els premis. N'hi ha 16 en total, i 4 són just projeccions balears. I després, el tercer cap de setmana estaria dedicat a la creació documental, que tenim el Premi Biosfera, que és un premi que ens permet anar treballant documentals que es fan durant tot l'any amb mentories i gràcies a aquest projecte els han produït cada any.
24: És una oportunitat perquè el públic pugui apropar-se a una manera d'explicar les coses, no? D'aquí el sentit pròpiament del documental. Però quin creus o podrien dir que és el perfil de públic adequat per el que són les diferents accions i activitats que heu previst? O és, diguem, extens i plural?
27: Realment ja està pensat per professionals de cinema i fotografia, però també per públic general. Inclús tenim un projecte que es diu Aula Doc, que és el projecte, és un projecte educatiu per a escoles i alumnes. Vull dir que al final és bastant divers i tota la programació està pensada per tothom.
24: Quin seria, diries, la salut del que és la producció pròpia? Abans comentaves, no?, de 13 que participen del Premi Ullastre, n'hi ha 4 que són de Balears. Potser, de mica en mica, el propi festival està ajudant a que més gent jove o no jove es motivi, diguem, per entrar un poc dins del que és l'expressió audiovisual per documental?
27: Sí, totalment. I també sempre pensàvem en aquesta vinculació amb Menorca. Ara, per exemple, dimarts passat, dia 15, va ser la presentació del programa i vam projectar dos curtmetratges, dos documentals que s'han fet aquí, un de Santi Torrado i l'altre de Magda Timoner i Esther Sánchez. I s'ha de donar importància a gent de talent jove, talent de totes les edats, però també de Menorca.
24: Quina mena de missatges duen precisament l'expressió documental? Perquè ens interessa molt el saber si dins el missatge que dels diferents creadors hi ha més un missatge de sensibilització, de protesta, de denúncia o de tal vegada d'alinear-se amb els valors de la biosfera, ara que abans arribaven del Premi Biosfera.
27: Sí, o sigui, jo crec que realment és com que reafirma el compromís amb la creació documental i amb Menorca també, o sigui, aquesta illa com a punt de trobada del sector de les illes Balears i, sí, seria això.
24: Quins són els diferents escenaris a través dels quals podrem arribar, diguem, a les activitats de Menorca DocFest?
27: Fa un poc un recorregut per tota la illa. Hi ha Mahó, hi ha Sant Lluís, hi ha Mercadal i també Ciutadella. Per exemple, a Ciutadella hi ha estrenes en el Teatre d'Esborn, també en el cinema Esmoix Negre, aquí a Mahó hi ha el Costa del Carme, el CIMAX, Sant Lluís, serà l'Albert Camus, vull dir que es fa tot aquest recorregut.
24: Totes les activitats tenen el mateix caràcter? És a dir, són obertes gratuïtes o en algun cas cal pagar una entrada?
27: Totes les activitats són gratuïtes, però n'hi ha que necessiten acreditació i projeccions de cinema, que sí que tenen un preu. Per exemple, les activitats aquestes de jornades de fotografia, les activitats individuals són 3 euros, però si es fa l'acreditació, amb 10 euros tens accés a totes les activitats. I amb els d'abonaments, igual, hi ha entrades individuals a 3 i 5 euros, o es pot comprar el pack d'abonament, que són 20, i t'entren com totes aquestes 8 sessions.
24: És una ocasió i una oportunitat per mirar d'apropar-nos i fer-nos partíceps del que s'està convertint cada vegada més en un clar referent. Són històries, són documentals, ens expliquen coses. A darrere hi ha autors, alguns més consagrats, altres joves que comencen. Bé, val la pena també seguir-los. És el Menorca DocFest i teniu tota la informació a menorcadocfest.com, que és la millor manera de poder escollir quina o quines són les activitats que voleu fer. Recordeu, com ara comentava Anaïs, també hi ha la possibilitat d'abonaments i gaudir-ho. Anaïs, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres el Oi per Oi Menorca. Una abraçada i fins aviat.
27: Moltes gràcies a vosaltres.
24: A l'Oi per Oi Menorca, ara, el que fem és avançar-nos un poc. Ja sabeu, totes les setmanes tenim el nostre espai de ser consumidores. Avui volem xerrar de consum i ho fem avui perquè la notícia és important. Avui mateix arrenca la nova campanya dels bons. Ja sabeu, l'ocasió i oportunitat d'anar a consumir als establiments de Menorca i que ens surti millor. Avui, per ratllar-ne, ens posem en contacte amb la secretària general de la Cambra de Comerç de Menorca, Núria Morro. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
24: Bueno, el cert és que és sempre una bona notícia per totes aquelles persones que estaven esperant un poc que hi tornés una campanya que sempre ha estat un èxit i que, no sé si és el cas, també el que té és que a partir del moment en què es posa en marxa, i això és avui, doncs corre cuita, hi ha molta gent que mira d'aprofitar la possibilitat per fer-se amb aquests bons, no?
0: Sí, la veritat és que és una campanya molt, molt interessant, que ha posat en marxa el Consell Insular i que el que cerca precisament és impulsar les vendes del producte local d'aquí de Menorca, que com bueno, tots els oients sabran, tenim uns productes d'una qualitat excepcional i el que se cerca precisament és això, poder fer un poquet més assequible aquesta cistella de la compra i impulsar sobretot la venda del producte d'aquí.
24: I com funciona? Hi ha una sèrie d'establiments que hi ha hagut un temps per als quals s'han inscrit?
0: Sí, exacte. Sí, sí, hi ha hagut un mes, pràcticament, perquè els establiments s'hagin pogut adherir i avui comença la campanya. Les persones consumidores poden consultar quins són els establiments a la web de la campanya, que és productelocal.bonsmenorca.com. Allà poden veure tots els establiments que hi ha a Silla de Menorca, desglossats per municipi, i els consumidors no tenen que fer res, simplement tenen que tracar-se en aquells establiments que estan adherits a la campanya i a l'hora d'anar a pagar, demanar si l'establiment encara té bons i fer ús de 5 bons que tenim totes les persones consumidores de les Balears.
24: Quin valor tenen aquests bons?
0: Sí, cada bo té un valor de 10 euros i es pot començar a aplicar a partir de compres amb import de 20 euros, és a dir, fins a un 50% de muntes preu del producte o productes que els consumidors comprin. Per cada 20 euros se'n descompten 10, si és a compres de 40 doncs se'n descompten 20, si és de 60, 30 i així fins a un descompte màxim de 50 euros per persona.
24: Tot el que es compra als establiments de Menorca és una qüestió que ajuda a l'economia local, això sempre ho hem d'entendre. El que hi hagi altres guies o aquest canvi de paradigma a l'hora de consumir que incorpora noves formes, doncs està molt bé. Però tal vegada el missatge o el gran missatge és si apostem per el nostre comerç, apostem per nosaltres mateixos, és un poc això?
0: Sí, clar, sobretot també pues, per intentar ajudar en el sector primari, pues, en els nostres productors, formatge, vi, oli, sal, mel, fruita, verdura, hortalissa, tots els productes tan bons que tenim aquí i que de vegades nosaltres com a consumidors no optam per el producte de proximitat. Això el que intenta és veure i incentivar que apostem per el producte d'aquí i segur que quan el tastam i tornam a ensaborir els productes d'aquí, ens tornam a enamorar i la idea també és doncs, un poquet poder fidelitzar la compra d'aquests productes.
24: Per això sempre comentem, no?, que hi ha una cosa que és molt important i és que puguem entendre i apreciar el valor de qui ens atén, no? Una persona que pots mirar a la cara, als ulls, que te pot escoltar, que te pot assessorar, i això, evidentment, és molt important. Això no té preu i només funciona amb els comerços d'aquí.
0: Exacte, sí, són tot establiments que tenen botiga oberta en el públic aquí a Menorca. No és per comprar a botigues que són online, és a dir, és comerç de proximitat i botigues físiques.
24: Bueno, tenim l'experiència d'altres anys, ho deia abans al començament, no?, que són coses que tenen tant d'èxit que s'esgoten ràpidament. No sé si en aquestes primeres hores ja teniu un poc un feedback de
0: sí,
24: com està anant.
0: Ja hi ha algun dels establiments que amb el que duim de matí ha esgotat quasi el 50% dels bons disponibles. Cada un dels 27 establiments adherits té a disposició dels clients 296 bons. Llavors hi ha algun establiment que ja n'ha gastat més de 100 amb el que duim de matí.
24: Així, tot plegat, la suma de el que són els bons, quin impacte té això a nivell econòmic en tema de compres?
0: Clar, vull dir, el que se posa en circulació, o gràcies als fons públics destinats del Consell Insular, el que se posa en el carrer, per dir-ho així, són 80.000 euros, que és l'import de la campanya, però el que és l'impacte final, fins que no acabi no ho sabrem, perquè evidentment això el que fa és motivar i impulsar les ventes, fer créixer també el preu mig del tiquet, evidentment, si l'usuari té un descompte, a vegades pues és... a l'hora de consumir, de gastar, de comprar, el tiquet és més elevat, perquè amb el veritat descompte és més fàcil assumir l'import total. I quan hagi acabat la campanya podem saber exactament l'import real de l'impacte que ha pogut tenir durant la campanya. Però, per exemple, l'any passat, una altra campanya que va haver-hi també del Consell Insular, per cada euro públic destinat, l'impacte era de 5 euros, és a dir, un euro públic posat, 4 euros que provenien de sa butxaca, no? Dels consumidors, fent que així els fons públics s'augmentin moltíssim la repercussió que tenen.
24: Doncs avui reiem d'economia, de consum, com a consumidors que som tots, d'aquesta campanya de bons que avui ha començat i que ho fa, doncs, amb moltes expectatives perquè hi puguem tenir en compte els establiments i comerços locals i el nostre producte, que en definitiva es repercuteix en nosaltres mateixos, en l'economia d'aquí, que ens ve bé a tots. Avui ho hem compartit amb la secretària general de la Cambra de Comerç de Menorca. Noelia, gràcies per haver-nos acompanyat al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres i fins aviat.
3: Aquest dimarts 22 de setembre a les 8 del vespre no et perdis el tercer concert del Festival d'Orgue a l'Església dels Socors de Ciutadella. Gaudeix del talent internacional de l'organista Nadal Roig i la soprano Sofia Paoli interpretant obres magistrals de Cabezón, Monteverdi i molts més. Venda d'entrades una hora abans a l'Església dels Socors de Ciutadella. T'esperam!
8: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
3: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants. Més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
24: Són les 12 i 40 minuts.
10: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
24: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 21 de setembre amb Edu Zinan. Bon dia.
11: Bon dia, Lluís.
10: Hoy por hoy, Cadena Ser.
24: El Parlament donarà llum verda aquest dimarts, previsiblement, a la presa en consideració de la modificació de la Llei de Menorca Reserva de la Biosfera, que possibilitarà l'aplicació de restriccions a l'entrada de vehicles a la nostra illa.
11: L'inici de la tramitació parlamentària, però, no estarà absent de crítiques de l'oposició pel fet de ser l'última de les illes en aprovar una normativa d'aquest tipus, tot i que s'espera que la presa en consideració rebi els vots favorables de PP, PSIP, Més per Menorca, Més per Mallorca i Unides Podem. El portaveu de Més, Josep Castells, confirmava aquest dilluns el vot favorable de la seva formació, tot i que considera que aquesta modificació és una maniobra dilatòria del PP per perdre temps, que no ha regulat encara l'entrada de vehicles a l'illa. El parlamentari explica que no s'oposaran al text remès perquè no volen que serveixi d'excusa, però el Consell no, perquè el Consell no l'apliqui, diu, perquè no arriba a temps. Des del PSIP, el portaveu adjunt al Parlament, Marc Pons, assenyala que el Consell de Menorca ja va votar a favor de la norma i en coherència seguiran la mateixa línia que els socialistes de l'illa, encara que sigui una proposta que el seu parer també arriba tard. També, a més, els menorquinistes interpel·laran el govern sobre les polítiques de lluita contra la massificació turística i es debatrà una proposició no de llei del PP per estudiar l'ampliació de la protecció de la Serra de Tramuntana al Medi Marí.
24: Menorca disposarà per primera vegada d'una unitat d'hospitalització a domicili. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Manuela García, durant la seva visita a l'illa. Es tracta d'un dels projectes estratègics més importants de l'àrea de salut per als propers mesos.
11: Aquest nou servei entrarà en funcionament durant el primer trimestre de 2027 i permetrà oferir als pacients menys greus i estables l'atenció que necessiten des de casa amb les mateixes garanties de seguretat i qualitat que un ingrés hospitalari convencional. La unitat tindrà cobertura a tota l'illa i comptarà inicialment amb 12 llits. L'equip estarà format per 2 metges, 6 infermers i un administratiu i tindrà una flota de 3 vehicles pels desplaçaments. Amb aquesta mesura, el sistema sanitari menorquí busca reduir els ingressos a l'Hospital Mateu Orfila, millorar el confort dels malalts i reforçar la coordinació entre l'atenció primària i les urgències.
24: Eduardo Ropsi serà el candidat del PSOE a l'alcaldia de l'Aior a les eleccions municipals de 2027. L'actual conseller del Consell de Menorca va ser ratificat aquest dissabte per l'Assemblea Local del Partit, que inicia així el procés per confeccionar la candidatura socialista per als propers comicis.
11: Ropsi pren el relleu de Toni Mir, que aquesta mateixa setmana passada anunciava que no repetirà com a cap de llista del PSOE de l'O, després de considerar que complet ja la seva etapa política. Aquest era el seu missatge.
12: Els motius són molt clars. Ja he complert una etapa dins l'Ajuntament i tenim dins el Partit Socialista nous companys, nous amics que poden seguir i poden ser el relleu natural d'aquestes idees socialistes del poble de l'O i aconseguir, sobretot, que l'any 2027 capgirem el poble.
11: El nou candidat situa la gestió, el diàleg i la recerca de consensos com alguns dels principals eixos del seu projecte per al municipi. Ropsi defensa que l'O té un gran futur, però assenyala que, segons la seva proposta, fan falta noves idees, capacitat de diàleg i gestió per fer realitat els projectes.
9: L'escoltem. Orgullós de ser de l'O, de ser de Camp Michel d'Alger. Dic també que un alaurem convençut, perquè estic convençut de que l'O té molt de futur, té un gran futur a la vista. Però perquè aquest futur sigui una realitat, necessitem idees, necessitem diàleg, necessitem consens, necessitem també la capacitat de gestió per fer de totes aquestes idees una realitat. I és per això que des de la màxima responsabilitat dono avui una passa endavant per confirmar la meva intenció de ser candidat a la batllia de l'O a les properes eleccions municipals.
11: Economista i jurista especialitzat en polítiques públiques d'habitatge, Ropsi és actualment conseller del Consell Insular de Menorca i interventor de l'Ajuntament de Ferreries. També ha ocupat càrrecs al govern balear i fins i tot al govern espanyol.
24: Héctor Pons serà candidat del PSOE a la batllia de Mo a les eleccions municipals de 2027 després que la seva candidatura hagi estat ratificada per l'Assemblea Local del Partit.
11: Sí, un altre dels candidats que ja es postula. Pons defensa la seva voluntat de donar continuïtat a la feina feta en els darrers 4 anys i assegura que exercir com a balda implica una dedicació permanent i un compromís amb la ciutat. Entre els projectes que ha destacat hi ha la nova piscina municipal, la pista d'atletisme, l'adquisició de l'antiga fàbrica de catissa per destinar-la a habitatge social, la remodelació de l'Skate Park, la nova comissaria de la Policia Nacional i les actuacions als carrers de Nocivall i al Passeig Marítim. De cara al proper mandat, Pons presenta un treball de continuïtat en la millora dels equipaments i els serveis públics, ampliar també, diu, els espais culturals avançant l'accessibilitat i reforçar el compromís de MOM, la reserva de biosfera.
13: Me tornaré a posar a vostra disposició perquè penso que junts podem seguir avançant. Podem abordar amb valentia els reptes de futur i millorar tot allò que es pot millorar. Perquè seguim i seguirem escrivint junts la història d'amor.
24: La diputada Joana Gomila deixa la política activa després de 20 anys. A través d'una carta publicada a les seves xarxes socials, la dirigent de Més per Menorca ha anunciat que no es presentarà a les primàries per a les eleccions de 2027 i ha defensat la renovació dels partits i el relleu generacional.
11: Gomila va arribar a la política l'any 2007 com a regidora de PSM Més per Menorca. Posteriorment, entre 2015 i 2023, va ser alcaldessa de Ciutadella abans d'arribar al Parlament de les Illes com a diputada de Més. En el seu escrit, Gomila reivindica els projectes impulsats durant aquests anys i el compromís amb una societat més justa, amb l'oportunitat d'igualtats, els serveis públics de qualitat i l'accés a l'habitatge. La política menorquina explica que ha pres aquesta decisió després de reflexionar sobre la necessitat de renovar-se dintre dels propis partits. En aquest sentit, considera que és el moment de deixar pas a altres persones, sobretot als joves, diu que són persones que tenen molt a dir.
24: Un home de 70 anys de nacionalitat britànica va morir aquest diumenge després de patir una aturada cardiorrespiratòria a la platja de Son Bou.
11: Els fets van tenir lloc cap a les 6 i quart del capvespre a la zona situada darrere de les passarel·les de la Torre 2, a prop de l'hotel Milanos Pingüinos. Un familiar va alertar als socorristes de Marsabe que es van desplaçar immediatament fins al lloc amb el material dels primers auxilis. Després d'una primera valoració, una de les socorristes va comprovar que l'home es trobava amb aturada cardiorrespiratòria i va informar la base que va activar el protocol d'emergència i va donar avís a l'1-2. Dos socorristes més es van incorporar a les tasques d'assistència i van iniciar les maniobres de reanimació que es van mantenir fins a l'arribada dels serveis. Posteriorment, fins a Son Bou es va desplaçar una ambulància de suport vital bàsic i una de suport vital avançat. Els professionals sanitaris van continuar fent les maniobres de reanimació al pacient, tot i que, malgrat els esforços, no va ser possible recuperar les seves constants vitals i els serveis sanitaris van confirmar la seva defunció.
24: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
14: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
16: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
17: Hola família, com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
1: ti y para ti, y también para ti, en Eroski te damos la berenjena granel a 1,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 11,35 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
15: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los

0: mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata dirección de obras.
1: 12:48. Aquest cap de setmana s'ha celebrat al Mercadal la Fira Arrels, un clar exponent del que és el nostre producte local i dels nostres productors, un punt de trobada, una fira que sembla ser estat tot un èxit. Anem a xerrar a continuació amb la consellera de Serveis Generals i Agronomia del Consell Insular de Menorca, Maria Antònia Taltavull, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, avui estem un poc valorant el que ha estat en si i que ha donat de si aquesta Fira Arrels. Què li ha semblat?
2: Bueno, jo crec que ha estat tot un èxit. La veritat és que han estat dos dies molt intensos, però molt positius, amb una molt bona valoració de la gent, sobretot la gent molt contenta, alegre, amb ganes de sellar, de passar-se bé, d'estar amb els productors, de veure la cuina en directe i l'ambient que hi havia allà, la veritat és que era molt gratificant.
1: La Fira Arrels posa tot el seu èmfasi en el que podem oferir com a Menorca a nivell de producte i de el que són els nostres productors. Estem donant un suport, per tant, a l'economia local. Una economia local no fa massa en el fòrum que aquest mateix any es va desenvolupar per part del diari Menorca, s'aixerrava d'industrialització i també per part de moltes empreses que són productores, doncs plantejaven que tal vegada si coneixem que hi ha fórmules que funcionen en agregar valor o donar valor a determinats processos en la creació de... No sé si hi ha un canvi que està pendent de fer dins el que són els productors locals perquè puguin trencar un poc de vegades les barreres de la comercialització, el mirar d'aconseguir donar-se a conèixer millor a determinats mercats o arribar més fàcilment al consumidor final.
2: Bueno, sí, jo crec que a poc a poc ja s'hi has fet molta feina amb aquest aspecte i de cada vegada hi ha més eines. I bueno, crec que estem enfocats en aquesta línia i després ja dependeix de cada un també de la manera que vol gestionar casa seva. Doncs, cosa més personal, però bueno, que s'hi posen eines, s'hi posen.
1: Estem reient, en definitiva, de que hi ha una riquesa, no sé si també dir creixent, en quant a varietat. D'un costat, que hi hagi gent que sap transformar bé el producte, d'altres persones que saben que Menorca no pot competir en quantitat i, per tant, se fa un esforç en qualitat, tot això està redundant en que hi hagi futur per aquests productors?
2: Sí, així que és, de cada vegada, la veritat és que obrim més el ventall de més diversificació, de diferent producció i innovació de productes també més clàssics en varietat. I jo crec que tenim un ventall molt, molt gros de molt de producte aquí a Menorca, com tu deies, no amb molta qualitat, no amb molta quantitat, però sí amb molta qualitat.
1: I aquest ha de continuar sent el camí?
2: Així és. Sí, sí. Jo som partidària de que té que ser així.
1: Comentàvem que ha estat un èxit també per les impressions que ha tingut la gent participant o la gent que ha vingut. Això d'un costat es mideix, per exemple, amb l'assistència. Quanta quantitat de persones han pogut passar aquest cap de setmana per al Mercadal?
2: Aproximadament 6.000 persones. Hem augmentat l'any passat també.
1: Això són bones xifres. I haurà també, entenc, expectatives per continuar treballant en aquest sentit. La Fira Arrels és una fira que ha trobat, diguem, l'indret ideal per fer-ho. Recordem, va néixer més a la banda de Llevant, ara està més al centre de Menorca. És aquí on ha de quedar el futur?
2: Vaig ser jo la que vaig fer el canvi, però és que m'assemblava que havia de ser xiques, perquè ja que les arrels de tota Menorca doncs l'havien de centrar en el punt centre de l'illa, que és Menorca, i donar més accés a totes les dues bandes, i ho veig el puesto ideal, també. El recinte, si està bé, hi ha una part de dintre i una part de fora, l'exterior, que també en les dates que és també, si el temps és bo, La gent ho agraeix encara, passejar per de fora, és agradable, també hi treu arrels, està de fora, i jo ho veig més positiu. Aneu per això, vaig fer canvi en el seu moment. Això m'ha anat de metge, sempre està més de fora, més per l'aire lliure, i bueno, crec que hem creat dos ambients, els que pugui ser dintre, dins les naves, i després la part de fora, que no té res a veure d'ambient, però se compagina bé i tant s'està en positiu a una banda com en l'altra. La gent li fa il·lusió, tothom roda per tot, van i venen, han vist una cosa, s'asseuen, van a menjar a un puesto, si no saps, tornarem a entrar i anirem allà dintre. No, és un circuit i veies tothom que voltava per tot.
1: A més, tenen un altre avantatge important. Sempre una fira és com un punt de trobada. Nosaltres dèiem, no?, abans, la setmana anterior, la Fira Arrels és com una festa, no? Ens hi trobem, llegim, gaudim, tastem, participem, fem un poc quasi networking també entre les persones, és a dir, que té tot qüestions positives. Però hi ha un parell de qüestions que m'agradaria demanar-li. Altre temps, i segons quins productes de Menorca que es produeixen aquí, es plantejaven, no ens queda més que venir a consumir-los a Menorca, perquè no sempre és fàcil fer una exportació de, o que vingui gent de fora o turistes el puguin comprar i endur-s'ho a l'avió, no? El tema de que sigui fàcil o no tan fàcil endur-se productes fora, com qui compra un souvenir, això té encara alguna feina per desenvolupar, per millorar-ho?
2: Bueno, jo crec que avui en dia també amb el tema de la comercialització sí, es fa molta feina, perquè tothom té disponibilitat per poder enviar. No he tingut demanda encara de cap queixa amb aquest aspecte. Totes les empreses de transport superdisponibles en l'àmbit que jo conec, i sí, clar, justament som a una illa, però per això mateix li hem de donar més valor afegit en el producte. És més difícil de saber, però vull pensar que amb les eines que tenim a la base del dia a dia poden arribar en fora, i hi ha productes que se'n van bastant en fora.
1: Es d'enxerrant del nostre producte, apostar per el nostre producte és fonamental, com fer-ho també per al nostre comerç. I precisament avui comença aquesta campanya de bons que surt del Consell Insular de Menorca i que gestiona la Cambra de Comerç de Menorca, que també sempre tenen tant d'èxit, no?, els bons per ajudar al tema del consum. Clar, nosaltres fem un poc també la reflexió que és ideal per al consumidor, ajuda al comerç local, però tant de bo no tinguessin que tenir aquest tipus de campanyes perquè no fes falta, no? Vull dir que el comerç també passa per moments complicats.
2: Sí, així que és. Ja vam decidir de posar nom a aquestes fetxes quan ens van seure a taula i ho van començar a gestionar. Perquè, bueno, sempre ara són unes fetxes més dolentes, perquè ja la gent ja se'n va, anem buidant de turisme, fins que ve la campanya de Nadal, i, bueno, i van consensuar entre tots que no va fer falta cap discussió, ja hi anàvem tots directe cap en aquestes dates, que eren unes fetxes bones per fer-ho, i van dir, vinga, quan just hagi acabat la Fira Arrels amb producte d'aquí, doncs fent-se dels bons, que a lo millor també hi ha gent qui ho ha vist, no s'ha acabat de decidir i ara ho vol comprar, si són empreses que s'hi hagin adherit a la campanya, ho poden fer, i després començarà l'altra, una volta tinguem aquesta acabada, començarem dels bons normals, que ja fa anys que es fan, i després ja entrant tot d'una campanya de Nadal, que és quan ja no convé que hi hagi aquestes bonificacions, que és lògic, que després ja estem en campanya de Nadal i ja això té que haver passat. I bueno, ho vam decidir així, jo veig que hi ha molta... Nosaltres estem molt contents, i va fer molta feina, però m'han quedat sorpresos de les grans quantitat d'empreses que s'han volgut adherir, que són 27, si mateix, avui de fet ja ho han publicat a la pàgina web del Consell, les 27 botigues, empreses, establiments que s'han adherit, i bueno, crec que han fet bona feina. Ara veurem, que dura.
1: Doncs, Maria Antònia, tot avui, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre Oi per Oi Menorca. Des d'aquí, una abraçada i fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé. Adéu.
1: Adéu. Nosaltres, abans de just arribar a la una, tenim encara un moment que ben aprofitarem per saber escoltar els consells dels nostres anunciants.
3: precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
4: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
5: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
6: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
7: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
8: Las 12 en Canarias.
9: Y ya es definitivo. Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. Tras sus vacaciones, el juez Peinado da por finalizada su instrucción y ahora inicia su jubilación.
8: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. El juez Peinado le abre juicio oral y Begoña Gómez va a ser juzgada, como digo, por un jurado popular. 60 páginas de auto que se está leyendo nuestro compañero Pedro Jiménez, que nos lo va a contar enseguida. La noticia la hemos conocido pasado el mediodía. De momento seguimos esperando la reacción del gobierno y también la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo está a punto de ofrecer una rueda de prensa en Ceuta, donde está acompañado ahora mismo por Juan Jesús Vivas y el presidente de los populares en Europa, Manfred Weber. Precisamente el Partido Popular y a Vox están señalando la izquierda esta mañana por alentar con sus mensajes contra los migrantes situaciones como la vivida ayer en Ceuta, cuando un grupo de vecinos de la ciudad autónoma atacaba el coche de una diputada ceutí y también de un activista. Estas personas estaban esperando la llegada de un colectivo navarro que iba a ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes. Ampliamos. John Jimeno, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la izquierda cree que PP y Vox están echando leña al fuego en Ceuta. El ministro Ernest Urtasun le pide a Feijóo una condena firme de estos ataques y que se desmarque del discurso de la ultraderecha.
11: El señor Feijóo está precisamente en Ceuta. Le exijo que aproveche su visita para condenar con claridad lo ocurrido y dejar de competir con la extrema derecha en una escalada de discursos que solo contribuye a tensionar todavía más la situación.
10: En los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, de Esquerra, también apunta a los discursos de odio.
12: Que el hijoputismo se vota, apedrear furgones cargados de comida, el coche de una diputada que iba a visitar, bueno, en fin, me parece que es instigar lo peor de la gente.
10: En Podemos señalan a Feijóo, a Abascal y también a Ayuso y a la falta de acción del gobierno para dar alas a este tipo de actitudes.
9: A partir de las 2 de la tarde, en hora 14, nos iremos hasta Ceuta con nuestra enviada especial, Julia Molina. 1 de la tarde y 2 minutos, y lo dicho, Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado da por finalizada la instrucción y leyendo ese auto, decíamos, está nuestro compañero Pedro Jiménez. Podemos aportar ya, Pedro, algo del contenido de ese auto, ¿no? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Javier. Si el juez Peinado concluye una polémica investigación, envía al jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación y a su asistente Cristina Álvarez solo por la malversación. El juez se escuda en las resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo sus pesquisas para insistir en que coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se produce el despegue profesional de su mujer con la creación en tiempo récord de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Peinado sostiene que estamos ante una actuación conjunta y convergente de ambas acusadas. Begoña Gómez era la promotora, la directora e interlocutora principal del proyecto ante empresas, universidad y terceros, mientras que Cristina Álvarez actuaba de forma continuada como apoyo operativo y cauce material en actividades privadas mientras cobraba el sueldo público.
9: Juicio por jurado popular, ahora queda por saber la fecha.
8: Hora 14, las noticias de la una.
9: Con más cosas esta hora, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Anthropic, que es una de las mayores compañías de inteligencia artificial del mundo, ha llegado a un acuerdo con la consultora Accenture para que evaluadores externos puedan valorar sus modelos de inteligencia artificial. Es un acuerdo que pretende garantizar que el desarrollo de la IA en la empresa sea seguro. Pablo Anzola, buenas tardes.
15: Buenas tardes, sí, un acuerdo por el que cada una de las compañías invertirá al menos 1.000 millones de dólares en el desarrollo seguro de la inteligencia artificial. Anthropic, la empresa de sistemas como Cloud o Mitus y Accenture, una de las mayores consultoras del mundo, anuncian que crearán un equipo de evaluadores que trabajará para someter a pruebas los modelos de inteligencia artificial e identificar vulnerabilidades. Precisamente la semana pasada era el número uno de Anthropic quien abría ese debate para desacelerar el avance de esta tecnología, exigiendo controles. En una nota conjunta detallan que uno de los objetivos es poner a pruebas las salvaguardas de los modelos y defienden una inteligencia artificial segura por diseño.
14: Una mujer de 54 años del Hospitalet de Llobregat se ha suicidado después de haber sido desahuciada hace 5 meses. Su familia está denunciando la presión que ha sufrido por parte de un fondo de inversión, pero también de las instituciones. Radio Barcelona, Paul Valero.
16: Olga se quitó la vida el pasado 7 de septiembre después de que la echaran del piso donde había vivido más de 20 años. En ese momento también estaba acogiendo a una madre y a un menor del barrio que habían sido desahuciados. La noche antes de que llegara la comitiva judicial, Olga ya había intentado suicidarse.
17: Ella había intentado quitarse la vida, se activó ese protocolo antisuicidio y de todas formas el juez que ordenó el desahucio no lo vio como causa para detener ese desahucio.
16: Es decir, amiga de Olga, la mujer tenía 2 hijas, una de ellas menor. Cuando se separó y perdió su trabajo durante la crisis, no pudo pagar la hipoteca y el banco se quedó su piso, pero ella siguió viviendo allí pagando un alquiler social. Al traspasarlo a un fondo de inversión, se activó el proceso de desahucio.
14: Además, lo acabamos de conocer, el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Llanes sobre las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del gobierno el pasado 19 de mayo.
9: Nos quedan los deportes. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas, Javier. Pues tenemos la noticia en Las Rozas. La Junta acaba de aprobar y se va a escenificar en unos minutos la renovación de Luis de la Fuente, un acto conjunto del presidente Rafael Luzán junto al seleccionador un día antes de la concentración de la selección para los 4 primeros partidos de la Liga de Naciones. Allí está Antón Meana. Antón, buenos días.
19: Hola, Sampe, ¿qué tal? Buenos días. Ya está Luis de la Fuente dentro de las instalaciones de la Federación. Un contrato largo hasta el año 2032. Va a dirigir a España en la Eurocopa, en el próximo Mundial y en la Eurocopa del 32. Va a ganar aproximadamente 5 millones de euros brutos al año y a la 1:30 arranca la conferencia de prensa de Rafael Luzán y Luis de la Fuente aquí en La Roma.
18: Gracias, Antón. En la lista hay un cambio. Lesionado este fin de semana, Pedro Porro va a ser sustituido por el defensa del Sporting de Lisboa, Iván Fresneda. Es un lunes sin fútbol, ni en primera ni en segunda por este partido de selecciones, al que se llega completada la jornada 7 en primera con el Barça destacado, 5 puntos sobre Atlético Madrid y Real Betis, 6 sobre el Real Madrid y con Elche, Valencia y Málaga en puestos de descenso.
9: Y Líbana, estamos a punto de arrancar el otoño, pero seguimos instalados en el verano, ¿eh?
14: Sí, con temperaturas especialmente altas en el norte. A esta hora, Casal, hace sol en prácticamente todo el país y destacan los 35 grados en Girona o en Sevilla o los 34 grados de máxima en Zaragoza.
9: ¿Qué fue del veranillo de San Miguel?
14: Totalmente.
9: Es historia. Volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
20: Hora 14. El láser.
1: Una i set, escoltes Avui per Avui Menorca, d'aquest dilluns 21 de setembre de 2026. A la primera del nostre programa hem estat xerrant amb Noelia Morros, la secretària general de la Cambra de Comerç de Menorca, entorn a la campanya dels bons que comença avui. Ja sabeu, uns determinats establiments, si aneu a fer ja les compres, disposeu d'un número determinat de bons que podeu mirar de consumir si feu una compra mínima. Ens ho comentava i explicava Noelia Morro.
21: De vegades, nosaltres com a consumidors, no optam per el producte de proximitat. Això el que intenta és veure i incentivar que apostem per el producte d'aquí.
1: També hem estat xerrant a la primera amb Anaïs Faner, del Menorca Dogfest, que és un programa que bon i a punt està de poder oferir-nos el seu contingut 3 caps de setmana seguits.
22: Sí, mira, aquest festival s'articula en 3 caps de setmana. El primer cap de setmana seria com més fotografia, que tenim exposicions, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals, conferències. Després hi ha un segon cap de setmana, que seria aquest Premi Ullastre, que és la vuitena edició.
1: També hem estat xerrant de la primera amb la consellera Maria Antònia Taltavull. En torna la valoració que en fa de la Fira Arrels.
0: Bueno, jo crec que ha estat tot un èxit. La veritat és que han estat dos dies

0: A lo millor també hi ha gent qui ho ha vist, no s'ha acabat de decidir i ara ho vol comprar. Si són empreses que s'hi hagin adherit a la campanya, ho poden fer.
1: Això, la primera del nostre programa. I ara anem al museu.
2: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: Estem ja el 21 de setembre, no res, estarem a l'octubre, si és que no res, comença la tarda. Què millor que apropar-nos al museu per jugar? Sí, sí, per jugar, més igual l'edat que tinguis, perquè el joc del caixó t'espera. Ja sabeu que des de ja fa algun temps el Museu de Menorca es va preocupar de que aquest joc tradicional no es perdés, que el coneguéssim, que l'aprenguéssim i que juguéssim, i de jugar es tracta. Participa a la jornada que preparen per el 7 d'octubre, és un dimecres, a les 7 de la tarda. Pots participar si ja has jugat, si no, o si no en saps res, perquè serà una bona manera d'aprendre i de passar una bona estona. Aquest joc que sembla tant el backgammon, alguna cosa sembla que té, i que ja comença a tenir a veritables persones que doncs s'enganxen en aquest joc, amb lo positiu que té. Que vols participar? És gratuït. T'has d'inscriure per rebre i preparar, evidentment, la teva arribada. És el 971-350-955, que és el telèfon del museu, 971-350-955. Si no, també te pots inscriure per museudemenorca.com a través d'internet. I, una vegada que t'hi posis, aixala.
3: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior, tu hogar, el mejor lugar del mundo.

0: Aquest dimarts 22 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el tercer concert del Festival d'Orgue a l'Església del Socors de Ciutadella. Gaudeix del talent internacional de l'organista Nadal Roig i la soprano Sofia Paoli, interpretant obres magistrals de Cabezón, Monteverdi i molts més. Venda d'entrades una hora abans a l'Església del Socors de Ciutadella. T'esperam!
1: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
2: ¿Cansado de cargar garrafas? No cargues más botellas de plástico. No recicles más plástico y no te quedes sin agua. H2O Menorca. Especialistas en equipos de osmosis en toda la isla. Disfruta de agua osmotizada pura, directa de tu grifo, con la máxima calidad y comodidad. Visítanos en h2omenorca.es. Tu empresa local de confianza en Mahón desde 2006. En H2O, tenim la solución.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
4: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
5: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i ortesi.

0: Bones tardes, mallorquinistes. A la fi hem guanyat un partit a fora camp. Jo ja ni me'n recordava de la darrera ballada, que mos va passar això. No sé si va ser un 0-1 per mi en el camp del Jerez amb un gol d'en Tronquito Magdaleno, que condena. Però a un autèntic mallorquinista res li va bé i troba que ha jugat molt malament. I així tot, figura't, anant tercers a 2 punts de ser directe. Imagínate tu quan empecemos a jugar. Fa 2 anys i pico eliminàvem a la Real Societat en el Real Arena per jugar la nostra quarta final de Copa del Rei. Ara, un poc més tard, jugam a Zubieta davant del seu filial. Això sí, estamos creciendo. Estamos creciendo, això ho heu de tenir clar. Un camp aquest de Zubieta on mai escoltaràs allò de l'afició que és el cantàs clàssic o la Fondo Norte o la Fondo Sur. Més que res perquè darrere les porteries, el lloc de graderies, tenen unes estanteries de canyes de bambú, una espècie de fustes, ja. No hi ha ningú segut. Sí que hem de reconèixer que per molts millor mig des que han de segona divisió no està trobant la forma de controlar i dominar els partits. Que per moments s'embossen els partits. Estan més embossats que les tronetes del pont de Sant Oliva quan plou molt. Hem de reconèixer també que no és fàcil jugar davant un filial. Podria aparèixer que la Real B jugaria més defensiva, perquè té un jugador que no en quita, i Jones defensiu, i més conservadora, té un porter que no en fraga. Però la veritat és que va demostrar ser un equip valent i ofensiu, que mos va posar en dificultat per moments, mentre nosaltres érem incapaços de xutar a la porteria contrari. Tan fluid va ser el nostre joc que el meu amic dels Berros, Miquel Prieto, que veiem els partits pliats, me va dir la Real Societat de Narconada s'ha Trustegui López Ufarte guanyarien aquest Mallorca 2-0. I jo li vaig dir, no està malament, és molt bon, que diu, sí, però és que ara ja tenen 70 anys. És que si de vegades és empalagós voler jugar al Mallorca, ja no t'he dit res si juga a les dues, que com d'ell, està allà dinant, no te passa ni a dinar. L'espectacle va ser més empalagós que un concert d'Àlex Ubago. En Rai Lló, que quasi no va entrenar durant la setmana, tenia més feina que el perruquer d'en Donald Trump, perquè el nostre mig del camp no ajuda massa en tarea defensiva, i va demanar el canvi. I a vista de que no arribàvem a porta, el míster Luis García va fer debutar en Xutallà, perquè Xutallà d'una punyetera vegada, juntament amb en Puymal, en Roque, en Cerdà i en Buxa, el qual me'l va donar més arribada. El nostre home gol i pitxitxi de la categoria, el bou Adrián Fuentes, que deambulava pel camp amb més pena que glòria, va agafar una pilota en el lateral de l'àrea i va veure un forat. I ui, quan en Fuentes veu un forat, cago en d'ell, s'enquilentei més estió que un carregador de mòbil comprat en els xinos. Va arrenquear com un ebisti i va fotre un golarro. Si fem un vídeo amb els 4 gols que ha fet de mallorquinista, encara li donaran el Balón d'Oro, perquè la veritat és que són gols d'autèntic crac. Ara molt bé un calendari, en teoria, complicat. Els gells de la categoria, Almeria, Girona, Las Palmas, Eibar, i qui sap, igual davant d'aquests equips més potents, són capaços de treure la nostra millor versió. Això és molt llarg, i el més important, a part de jugar bé, és treure punts. Bé, no el més important, l'únic important. Ganar, ganar, ganar i volver a ganar. Eso es el fútbol, com deia el Luis Aragonés. I ja veràs quan empecemos a jugar. Cago en dena. Salut, amics, alegria, i visca el nostre Mallorqueta sempre. Just a young girl with
1: the quick fuse. I was uptight. Es que tiene razón.
2: Estoy con el Berro. Porque ya verás todavía, cuando empecemos a jugar. Claro.
1: Todavía el margen de mejora de este Mallorca es mucho. Es mucho.
2: Mira, he hecho la regla de 3. Esto es fácil. A Esto ver. Son matemáticas de segundo de ESO.
1: Bueno.
2: Si 42 jornadas es el 100%, 6 es X. ¿Vale? Tú multiplicas 6% y lo divides entre 42, llevamos, ¿cuánto, Biel? El 14% de la temporada.
3: Això t'havies d'estudiar tot el dematí.
2: Això
3: t'ho has estat estudiant tot el dematí.
2: Lo único que te sirve de matemática para aplicar
1: a
2: tu vida diària es eso.
1: De...
3: Yo m'agradava molt.
1: Pues de que llevamos el 14.
2: Mira, esto te lo voy a hacer de cabeza en directo. 14, 90, 96. Que nos queda un 90...
1: Ah, los puntos.
2: Claro, nos queda un 86.
1: Vale.
2: Nos queda un 86% de la temporada.
3: Yo pensaba ahora en abril cerrado y 31 goals que hubo por segundo.
1: Porque subiremos directos, ¿eh, Alberto?
2: Bueno, esa es la idea.
1: Claro,
2: esa es la idea.
1: Porcentajes. sale si...
4: Y a gol por partido ascendemos directo. ¿Sí?
2: Bueno, pues podría ser.
4: Portería cero.
2: Portería cero.
1: Portería cero todos los partidos.
2: Hay que hacer bueno el punto. Como decía Aguirre, hay que hacer bueno el punto que te da la liga, nada más salir a jugar y a partir de ahí a sumar.
1: Pues, Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
4: A vosotros, buenas tardes.
1: Miguel Alemán, hasta luego. Y Alberto Hernando, nada, ese puntito.
2: Hombre, ¿quién
1: lo
2: favor,
1: querría tener?
2: Que se le digan a Mallorca un punto más, un punto menos. Adeu.
1: Nos marchamos, deu.